0: 5 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

Capital, les tenim totes. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys. Hola!
1: Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi
2: bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: 25 anys.
4: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
5: De Palafrugell.
6: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
4: Per molts anys.
5: Adéu. Feliços 25.
7: Ràdio Capital.
3: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 7. Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. El pla per desplegar les energies renovables a Catalunya, més conegut per les sigles Plater, ha rebut més de 12.000 al·legacions. La proposta ha generat una oposició destacada en diferents comarques del país, entre elles el Baix Empordà. En total, 24 dels 36 municipis de la comarca han aprovat mocions contràries al planejament inicial. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica considera que la xifra mostra una participació elevada. L'Institut Català d'Energia ja ha començat a estudiar les aportacions rebudes i el govern incorporarà els canvis que consideri viables des d'un punt de vista tècnic. Després d'aquesta revisió, l'executiu català preveu obrir un segon període per presentar al·legacions. I Palamós acull des d'ahir dilluns i fins dimecres 3 jornades consecutives de donació de sang per reforçar les reserves durant els mesos d'estiu. El punt de donació estarà situat en una carpa al Passeig del Mar de Palamós, a la plaça situada entre els carrers d'Aragó i Provença. Les jornades estan organitzades per Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donadors de Sang de Catalunya. Les persones interessades poden reservar l'hora prèviament a través del portal del Banc de Sang i Teixits. La campanya coincideix amb un dels períodes més complicats de l'any per garantir les reserves, i és que les donacions poden disminuir prop d'un 20% durant l'estiu. I el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània Portal Blau ha tancat el gruix de la programació musical d'estiu amb 12.500 assistents i en ocupació de gairebé el 100%. El concert de Sopa de Cabra al Fòrum Roman d'Empúries va tancar aquest diumenge aquesta primera part de la 19a edició. La resposta del públic també s'ha traduït en un nombre elevat de concerts amb totes les entrades venudes. El festival ha programat una vintena de propostes durant aquesta edició, 4 han estat gratuïtes i 14 dels 18 espectacles amb entrada han exhaurit les localitats. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts al Baix Empordà.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del mercat medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
8: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
7: I el manteniment?
8: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet. Serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
14: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
15: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
16: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
17: més econòmic del que et penses
16: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
17: del nostre web,
16: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
17: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
16: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. El pla per desplegar les energies renovables a Catalunya, més conegut per les sigles Plater, ha rebut més de 12.000 al·legacions. La proposta ha generat una oposició destacada en diferents comarques del país, entre elles el Baix Empordà. En total, 24 dels 36 municipis de la comarca han aprovat mocions contràries al planejament inicial. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica considera que la xifra mostra una participació elevada. L'Institut Català d'Energia ja ha començat a estudiar les aportacions rebudes i el govern incorporarà els canvis que consideri viables des d'un punt de vista tècnic. Després d'aquesta revisió, l'executiu català preveu obrir un segon període per presentar al·legacions. I Palamós acull des d'ahir dilluns i fins dimecres 3 jornades consecutives de donació de sang per reforçar les reserves durant els mesos d'estiu. El punt de donació estarà situat en una carpa al Passeig del Mar de Palamós, a la plaça situada entre els carrers d'Aragó i Provença. Les jornades estan organitzades per Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donadors de Sang de Catalunya. Les persones interessades poden reservar hora prèviament a través del portal del Banc de Sang i Teixits. La campanya coincideix amb un dels períodes més complicats de l'any per garantir les reserves, i és que les donacions poden disminuir prop d'un 20% durant l'estiu. I el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània Portal Blau ha tancat el gruix de la programació musical d'estiu amb 12.500 assistents i una ocupació de gairebé el 100%. El concert de Sopa de Cabra al Fòrum Roman d'Empúries va tancar aquest diumenge aquesta primera part de la 19a edició. La resposta del públic també s'ha traduït en un nombre elevat de concerts amb totes les entrades venudes. El festival ha programat una vintena de propostes durant aquesta edició, 4 han estat gratuïtes i 14 dels 18 espectacles amb entrada han exhaurit les localitats. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts al Baix Empordà.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Mana, mana. Maxi, l'estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxiloestètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
6: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
8: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661-27-93-97, 661-27-93-97 o entra a tancamentsalbert.cat.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2:15 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: La millor música
11: la
12: del món.
11: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
13: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència, des del seu treball de romàntic. Aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la banda d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital!

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista. Perduts a un...

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
8: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
9: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
10: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: La millor música del món.
13: La música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Tot un èxit al nostre país, la unió d'Anna Mena amb Lola Índigo, Petitoa.

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com. Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
5: Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.

I seguim a Ràdio Capital amb una altra d'aquestes produccions virals. Parlem de Master Kiji, aquest DJ africà que s'ha juntat amb la cantant Nomcedo Zikode per produir aquesta cançó que ja és tot un èxit viral i que es diu Jerusalema.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: Seguim a la Ràdio de l'Empordà amb la veu de Grècia Abraham. Sona amb això que es diu Hit the Wall.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb Banda Neon al costat de Bus i Mont DJ. Anem a passar la calor amb el ventilador.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Tens una casa o te'n vols fer una?
7: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
6: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miki Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
10: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
11: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
10: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.

0: practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Doncs seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Viatgem ara fins al Canadà per escoltar The Weeknd amb una de les cançons incloses en el seu treball Down FM. Aquesta sona, la Marta B, s'anomena Out of Time.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts. Demà, 12 d'agost de 2026, arribarà el gran dia de l'eclipsi total de sol. A Catalunya no se'n veia cap des de 1905. Després d'aquest eclipsi solar, no n'hi haurà un altre de total fins al 2180. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i part de Ponent, el fenomen es veurà amb més intensitat. El pla per desplegar les energies renovables a Catalunya ha rebut més de 12.000 al·legacions. La proposta del Pla Territorial Sectorial per la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya, conegut com a Plater, ha despertat una oposició molt forta arreu del país. Al Baix Empordà, 24 dels 36 municipis han aprovat mocions en contra del plantejament inicial. El Departament de Territori ara haurà de revisar el document i estudiar els canvis que demana el territori. L'Empordà té aquest diumenge un avís per calor intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta l'Alt Empordà i el Baix Empordà. L'avís serà actiu de 8 del matí a 8 del vespre. El nivell de perill és 3 sobre 6. Durant aquestes hores, la calor pot ser molt forta i pot afectar la salut. Un home de 61 anys ha mort aquest dissabte a la tarda a l'Estartit, a Torroella de Montgrí, després d'ofegar-se mentre es banyava mar endins. Els serveis d'emergències han rebut l'avís al telèfon d'emergència 112 cap a les 6 de la tarda, després d'alertar que hi havia una persona surant a l'aigua. I tot seguit la previsió del temps per aquest dimarts. Cel grisenc i ambient molt xafogós a l'Empordà amb vent fluix. Les temperatures màximes voltaran entre els 29 i els 34 graus amb una mica més de calor a l'interior. També es poden formar boires i plugins febles en alguns punts. Els pròxims 2 o 3 dies, calor i cel variable. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat, en mans de qui coneix l'Empordà.
9: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
10: Marxo a la platja.
11: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
10: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
12: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés.
17: 25 anys sonant amb tu.
15: Ràdio Capital.
16: La ràdio de l'Empordà.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb Banda Neon al costat de Buhos i Mont DJ. Anem a passar la calor amb el ventilador.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
7: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
11: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
10: A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
11: del... Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
12: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
13: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
10: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
9: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
10: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
9: Escola de Fotografia ERAM.
11: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
12: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
13: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Vols que et digui més maneres de suar?
17: Ràdio Capital.
18: La ràdio de l'estiu.
17: Des del cor de la Costa Brava.
19: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

Els millors èxits els trobes a Capital, ara de la mà de The Weeknd, al costat de la Swedish Half Mafia. Déu-n'hi-do quina col·laboració ara mateix a Capital. S'anomena Moth to a Flame.

0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Man Child.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la banda d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que...

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: A la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren. See if you can spot this one.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
2: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
1: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
2: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
1: Informació i entrades a visitbegur.com.
2: Fira d'Indians a Begur.
3: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
0: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Arians, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Menòmena. Maxil·la
8: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Menòmena.
3: Maxil·la Estètic.
10: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
11: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
12: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
13: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: L'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Avui és el preludi. Avui és el dia abans de quedar a les fosques completament demà. Per això el nostre home del temps, l'Isaac Vilà, ens donarà d'aquí uns moments els consells per poder veure bé l'eclipsi a les comarques de Girona, quins són els millors indrets, les precaucions que hem de tenir i, sobretot, volem saber quin temps farà, si els núvols taparan o no l'eclipsi. Però avui parlarem també d'un restaurant que ha eclipsat la història gastronòmica de Girona i que està d'aniversari.

0: El celler de Can Roca celebra 40 anys, que havia dit, 4 dècades que han convertit aquest restaurant de Girona en una autèntica institució de la gastronomia catalana i mundial. Un projecte familiar que ha portat el nom de les comarques gironines arreu del món i que en un moment de la seva història va ser proclamat el millor restaurant del món. I aprofitant aquesta efemèride, avui volem mirar també cap a la nostra cuina, la de tota la vida, la que forma part de la nostra memòria i de la nostra identitat.
1: 972 313 702.
0: Quin és el vostre plat típicament gironí preferit? El suquet de peix, botifarra amb mongetes, vedella amb bolets, xuxu... Avui volem descobrir quin és aquell plat que per vosaltres té gust de Girona.

0: I també aquesta tarda ens acompanyaran els consells surrealistes de la nostra estimada Lola i acabarem amb les novetats tecnològiques de la setmana de la mà del cap tècnic de Taronja Ràdio, Ràdio Capital, Martí Seguer. Això comença, va...
1: Les tardes de Girona amb Joan.

0: Aquesta és la sintonia del temps, i jo sempre dic, el temps. El que passa que avui hauria de canviar una mica el titular i dir l'eclipsi. Però clar, l'eclipsi està subjecte al temps. És a dir, si hi haurà núvols que el taparan, no el veurem o no. I com que hi ha l'eclipsimania, Isaac Vilan ha de dir la seva. El nostre home del temps ens ha d'acabar de confirmar tots aquests detalls. Isaac, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Joan. Bé, pacient, impacient ja.
0: Suposo que els astrònoms, els meteoròlegs i els astrònoms també, estàs emocionat, excitat? Com?
1: Home, mira, si t'he de ser sincer, fins fa una setmana no estava més impacient, perquè saps allò que te'n vas estudiant una mica, vas buscant cosetes i te n'adones de l'excepcionalitat que serà aquest fenomen.
0: Clar.
1: Pensa que el proper eclipsi solar no serà gairebé fins al 2100 ni escaig.
0: Ui, jo no hi seré, ja t'ho juro jo, ara mateix, eh? Ara si puc arribar fins al 2099 ja en tindria prou, eh?
1: Insisteixo, una cosa, és a dir, diguem eclipsi total.
0: Sí,
1: al llarg dels propers anys tindrem alguns eclipsis parcials de lluna i algun de sol, però aquest eclipsi total, no ho tornarem a veure aquí a Catalunya fins d'aquí uns quants anys.
0: Va, anem per ordre, prioritat. Hi haurà núvols durant l'hora de l'eclipsi, que ara ho especificarem, però primer de tot, a dos quarts de vuit, que és l'hora que ara ens comentaràs que sembla que comença l'eclipsi, possibilitats que hi hagi núvols, quin temps farà?
1: Bé, a diferència d'avui, que aquest hem començat el dia així una mica més enterbolit, en principi demà tindrem molta més estabilitat i serà un dia d'estiu radiant, calorós, per tant, sempre amb molt bones condicions durant el dia. Què passa? Que en zones de muntanya l'eclipsi es donarà quasi el capvespre. Mm. Per tant, hi haurem de mirar tots cap a l'horitzó oest-nord-oest, aproximadament, d'acord? I tot dependrà de si alguns núvols que creixin més o menys a la partir de la tarda vespre al Pirineu, aviam si ens acabaran entorpir o no. Això sembla que ha millorat força, d'acord? Mm. Sembla que els núvols es quedaran més cap al Pirineu més occidental i sembla que les comarques de Girona quedarem una mica en bones condicions o amb un cel no tan enterrat. Algun núvol hi podrà haver, evidentment, eh? Mm. Però pensem que es podrà veure de millor manera. Sobretot, les zones on es podrà veure millor serà quan més al sud, a la Selva, al sud del Baix Empordà, al Gironès. Potser a l'Alt Empordà quedarà una mica més enterbolit per alguns núvols, que precisament aquests núvols que quedaran cap a l'horitzó. Però, en general, penso que quan més al sud, muntanyes de Begur, Gavarres, també les muntanyes de Girona, el Rocacorba, etc., en llocs elevats mirant al nord-oest, probablement siguin els millors punts per poder veure aquest eclipsi en zones enlairades.
0: Molt bé. Et recomanaries algun indret en especial per anar a veure l'eclipsi, que no sigui gaire popular, perquè, esclar, suposo que ja estarà ocupat. Tu, per exemple, tu on, des d'on ho miraràs tu?
1: Jo, personalment, el veuré des de mar.
0: Oh!
1: El veuré des de mar, oh! El veuré des de mar, oh! A l'alçada del Ter. L'alçada del Ter, de la gola del Ter, davant de la platja de Pals, aproximadament. Allà també serà un molt bon punt per veure-ho des del mar.
0: I quins serien els indrets més, més bons? Ja ho has avançat una mica, no? Però els indrets més bons per poder veure l'eclipsi demà?
1: Per aquí l'Empordà, tot Turonet que estigui orientat, que tingui vistes cap al Canigó, diguem-ne,
0: sí.
1: serà una molt bona ubicació, per descomptat, Castell del Montgrí, muntanya d'Ullà, Roca Maura, muntanyes de Begur, des de Begur probablement sigui des del Castell de Begur, serà un molt bon lloc on es pugui veure l'eclipsi, i també per l'interior, a les Gavarres. Però atenció, sempre...
0: A l'oest.
1: Atenció, tot sempre mirant cap a l'oest, però atenció sempre a les recomanacions de protecció civil, perquè probablement algun d'aquests massissos, probablement a les Gavarres, estigui tancat, per tant, sempre utilitzant les recomanacions de les autoritats.
0: L'última pregunta. Tant per cent d'eclipsi a les comarques de Girona, i explica'ns el procés. A quina hora començarà? A quina hora, quants minuts durarà l'eclipsi del 99%? Explica'm una mica.
1: Mira, tota la seqüència començarà a partir de dos quarts i cinc.
0: De vuit. Sí.
1: D'acord? Pensem que aquí a les comarques de Girona no tindrem el total. El total el tindrem, aquí estarem al 99%, és a dir, serà quasi total, però no ho arribarà a ser. Per tant, sempre haurem d'utilitzar les ulleres de protecció en tot moment per mirar l'eclipsi. I el punt màxim serà al llarg dels vols de les 8:05 de la tarda.
0: Perfecte.
1: I a partir de llavors, ja anant cap a quarts de nou i tres quarts de nou, ja tindrem aquest eclipsi que ja haurà finalitzat. Però això passarà una cosa, i és que a mesura que l'eclipsi vagi passant, d'acord, el sol s'anirà ponent. Per tant, podria ser possible que veiéssim l'inici al punt àlgid i potser, segons de quin punt decidim veure l'eclipsi, si ens queda més tapat o no més tapat a la posta real del sol, potser en alguns llocs no puguem veure aquesta final de l'eclipsi. Per tant, és molt important de poder tenir un bon lloc per poder veure l'eclipsi, que puguem veure tota la posta de sol.
0: Perquè, clar, el que dius tu, no? O sigui, la posta de sol es barrejarà amb l'eclipsi.
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: Efectivament, perquè, insisteixo, és a dir, aquest cop es dona la casualitat de que la Lluna nova, d'acord, es posarà a la mateixa trajectòria que el nostre Sol, i això és el que farà que tinguem aquest eclipsi. Per tant, com que coincidirà aquest cop amb aquesta posta de Sol, haurem d'estar molt atents a quin lloc puguem veure, triem per veure l'eclipsi, perquè si no veiem ja de per si la posta de Sol un dia normal, avui tampoc acabarem de veure la totalitat.
0: Demà.
1: Evidentment.
0: No t'avancis, ja sé que tens gana. Tens ganes de veure l'eclipsi, però espera't a demà. Escolta, Isaac,
1: sí,
0: digues, ràpid.
1: Una última recomanació avui, i és que avui podeu triar el lloc que tingueu pensat per anar a veure l'eclipsi. Si us podeu avançar avui a més o menys a vols de quarts de vuit i quarts de nou del vespre per veure si és que realment es veu bé el vostre lloc, avui serà un molt bon assaig
0: per fer proves
1: per demà.
0: Un dos fent proves, em sents bé? Un dos fent proves, molt bé. Escolta, Isaac, fins demà, que ja estarem en contacte.
1: Que vagi molt bé, Joan.
0: Adéu.

0: Us agradaria anar aquest dissabte 15 d'agost al Festival Porta Ferrada a veure l'actuació de Mònica Naranjo? Què és el que heu de fer? Doncs apunteu aquest telèfon.
1: 972 313 702.
0: I només cal que ens envieu un missatge de WhatsApp indicant el vostre nom. Sobretot volem saber des d'on ens escolteu, perquè hem de fer un mapa per anar situant els nostres oients on els hem d'ubicar. I important, el vostre correu electrònic, perquè en el cas que us toqués l'entrada doble, us hem d'avisar. Recordeu, el telèfon novament...
1: 972 313 702.
0: Missatge de WhatsApp, nom, des d'on ens escolteu i el correu electrònic.

0: Collins, a 4:45 de la tarda i 4 minuts. Recordeu que d'aquí uns 10 minuts aproximadament parlarem amb Josep Roca, un dels tres germans Roca, que aquest any el celler ja sabeu que celebra el seu 40è aniversari. I després de la publi recordarem... Coldplay!
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Manà, manà. Maxil·la
8: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
7: Manà, manà.
10: Maxil·la Estètic.
11: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
15: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
16: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
17: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
18: Avui una jornada plenament assolellada.
19: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Radio Capital.
19: Per saber tot el que passa a casa teva. Capital.
21: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a
1: Taialà. El celler de Can Roca compleix els primers 40 anys. Joan, Josep i Jordi Roca celebren aquest mes d'agost 4 dècades d'un restaurant que va néixer sense més pretensió que aconseguir que els gironens hi anessin i tornessin, i que ha acabat convertit en una referència mundial. Josep Roca, per molts anys, com estàs?
2: Bé, moltíssimes gràcies. Estem molt bé, feliços i molt agraïts.
1: Seré poc original, però he d'utilitzar un qualificatiu de màxima actualitat, sobretot per demà. Diguem-ne que vosaltres, el celler, heu eclipsat la gastronomia gironina a nivell mundial. Suposo que en sou una mica conscients i responsables, segur.
2: Bé, en tot cas, el que puc dir és que al darrere del celler Can Roca hi ha moltíssima llum, un focus important de passió, d'enaltiment del nostre ofici, de poder projectar Girona al món i fer-ho amb tota il·lusió i carregats, això sí, de moltíssima energia, sense la intenció d'eclipsar ningú, al contrari, posar tota la llum en el nostre territori.
1: Està bé. Seré poc original. Vau començar, com diríem aquí a Girona, amb un esclop i una espardenya al celler de Can Roca, o dit d'una altra manera, amb una mà al davant i l'altra al darrere?
2: Rotundament, sí. La veritat és que molta innocència, molt d'atreviment, amb una sensació de zero expectativa, però carregats d'innocència i que ens portava una idea de passió, i la passió encenent aquest foc del coneixement que ens ha portat a interpretar des de la cuina mare, la cuina de l'àvia, el pas per l'escola hostaleria, a que podia haver-hi una altra cuina que hi havia, en aquest cas, fronteres enllà.
1: Escolta, m'agradaria, quin paper té la vostra mare en els fonaments del celler de Can Roca, Josep?
2: Bé, et diria que exigència, sacrifici, generositat, hospitalitat i bonomia. I a partir d'aquí entendre que el treball és imprescindible, que el reconeixement als altres és un motor i que la hospitalitat és innegociable. En tant que vàrem viure nosaltres a sobre del bar, primers 12 anys de la nostra infantesa,

0: casa sense cap dia tancat al restaurant, de manera que vàrem créixer amb una porta oberta en la que sabíem que hi, ara hem sabut que al darrere doncs, hi havia un gran, una gran dosi d'exigència i de sacrifici. Segurament aquesta part de, que ho portem en l'ADN d'entendre que hem nascut per cuidar.
1: Els calamars a la romana et surten igual de bé que ella o no, Josep?
0: No. No, la veritat és que quasi, quasi, hi hem estat, tant en, sobretot en Joan i jo, hem estat molt de fit a fit amb la mare fent els calamars, sí, calamars a la romana, però encara recordo fa poc que vàrem fer un YouTube amb en Joan i la Montserrat fent calamars, i la Montserrat li deia a en Joan que no en sabia que s'apartés, que ja ho feia ella. Està clar que no.
1: Està bé. Josep, quan vau notar que la cosa començava a agafar embranzida? O sigui, recordem que vau començar amb una mà al davant i al darrere, però suposo que hi va haver-hi algun moment d'inflexió que vau dir, ostres, això comença a agafar forma. Quan va ser? Cap a quin any, Josep?
0: Bé, probablement, i això ho hem sabut per la nostra mare, que li van fer una entrevista i li van preguntar quin era el dia més feliç de la seva vida, i va dir que el primer dia que el CD Can Roca va estar ple, que ell ho anava mirant des de dalt, des del balcó, anava veient si entrava gent o no en el nostre restaurant. Segurament, inconscientment, algun d'aquests dies que varen tenir ple, no hi ha una data concreta, probablement abans de la primera estrella, voltant dels anys 90-92, en els que ja teníem una clientela fidelitzada, la gent de la ciutat, i ja vèiem que podíem projectar-nos amb una certa idea d'anar seguint aquesta idea de l'aprenentatge. Però, evidentment, la segona estrella ens situa en el mapa en el que ja no hem de fer una cuina per seduir el client, sinó podem fer la nostra cuina des d'un punt de vista creatiu, i explota, d'alguna manera, quan traslladem, després de 18 anys, al celler Can Roca, 100 metres més al sud, en el mateix barri, al carrer Can Sunyer, on ara s'ha instal·lat el celler Can Roca nou, no? Que va ser el 2007. En allà hi va haver-hi un abans i un després realment important.
1: Suposo que les heu vist de tots colors, no? Moments més durs i altres moments més dolços en aquests 40 anys. Ens ho podries resumir? Tria'm un moment dur, que dius, ostres, aquí ens vam haver d'aturar perquè no sabíem si això tiraria endavant. I clar, m'imagino quins seran els moments més dolços, però vull que m'ho diguis, Josep.
0: Bé, diria que segurament, i hi ha diversos moments, però el moment que comprem Can Sunyer, l'edifici on avui és el CD Can Roca, això va ser l'any 93, just quan comença la crisi postolímpica, i aquell moment de la compra, de refer, d'intentar adaptar-te, de no poder fer el celler de Can Roca allà, sinó que decideixes fer un saló de banquets per poder d'alguna manera doncs estovar, amortiguar tot aquest cost financer i estar 3 anys i mig sense cap dia de festa, allò va ser dur, del 94, 95, 96 van ser 3 anys sense cap dia de festa, i això va ser intens, va ser difícil, va ser també un moment d'agrair als proveïdors que ens feien confiança i que ens aplaçaven algun pagament per poder subsistir. I probablement doncs, aquest moment va ser el moment més difícil, 3 anys duríssims, més enllà d'altres coses que puguin anar passant, però aquest és un moment dur des d'un punt de vista empresarial i de posar límits des de l'esgotament i des de la manca d'economia, i d'un cert sensació de que no ho atraparàs, no? I coses boniques, bé, evidentment, les estrelles et fan arribar una sensació de llum, els reconeixements de notorietat del 50Best també doncs et situen en una situació de privilegi per molts restaurants de tot el món i que toquen viure a tu, però et podria dir que hem passat tant la crisi de l'èxit com la crisi del fracàs amb una certa idea d'harmonia, de fraternalitat, d'anar tots a una i d'entendre i relativitzar tot allò que és bo i tot allò que és tan dolent.
1: Conec molta gent que us coneixen a vosaltres i arriben, jo crec que la majoria de tots, a la mateixa conclusió. En diuen, els de Can Roca no se'ls hi han pujat els fums al cap. Com ho heu aconseguit, això?
0: Probablement visquent en un barri obrer del que ens sentim, tenim un gran sentit de pertinença, de conviure amb la rutina vella del dia a dia amb Can Roca, d'anar a menjar cada dia al restaurant dels pares, d'acceptar la nostra sort, que l'hem forçat, que no ha sigut casualitat, que hi ha causes que l'han portat fins aquí, però aquesta mirada de zona d'acollida d'una terra oberta amb aquest mestissatge probablement et fa entendre també que has de relativitzar, que has de prendre distància, i encara avui aquest matí doncs, he estat amb el client que ens porta els bidons d'oli des de fa 45 anys a Can Roca i encara doncs, compartint esmorzar amb el Ferrer que ve cada dia al bar des de fa més de 50 anys. Aconseguir mantenir la vella rutina del dia a dia més enllà de les coses boniques que visquis al món i en el món de la gastronomia a prop de casa teva.
1: Parlem de futur, suposo que te l'han fet aquesta pregunta. T'imagines com serà el celler de Can Roca d'aquí 40 anys?
0: Sí, pensem que el 2066 hi haurà un celler de Can Roca diferent, que la voluntat de l'ésser humà estarà penalitzat per la duresa de la indústria alimentària, per el domini del món de la informació, per tot el domini de la hipercomunicació, i probablement el celler Can Roca tindrà que valer-se de l'instint, de la intuïció, de l'energia física, de la mirada curta, d'aprofundir en les arrels i de mostrar una certa idea d'allò que ens ha portat fins aquí, que té a veure amb l'autenticitat. Entenc que només l'autenticitat podrà mantenir viu el foc de l'interès en aquest món tan hiperaccelerat, hipercomunicat i que hipersabregut i sobrealimentat i descompensat des d'un punt de vista de les propostes que venen sempre des de la indústria.
1: Bé, doncs et faig l'última pregunta. Del triangle Roca, Joan, Josep i Jordi en Josep és el dels vins. Aleshores et demanaré que em recomanis demà, imagina't que som cap a 7:45 del vespre, l'hora de l'eclipsi, assaborint, disfrutant d'aquest moment únic. Aleshores, recomanen un vi de les comarques de Girona, imagina't amb unes bones ulleres perquè no ens passi absolutament res, un bon vi i assaborir en aquest moment. Quin vi ens recomana, Josep? Va.
0: Bé, diria un vi gris. Taler de llum, però un vi gris, una garnatxa gris, una carenyana grisa que mostri aquest apropament, i en aquest cas crec que aniríem superbé amb una carenyana gris a l'Empordà.
1: Molt bé. Escolta, Josep, t'agraeixo moltíssim per molts 40 anys i per molts més.
0: Pels propers 40, perquè aquests els volem viure.
1: Molt bé, una abraçada, Josep.
0: Salut, adéu. Gràcies.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
4: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
10: Efectivament, les tardes de Girona amb un servidor són les 5 de la tarda i 6.

0: Ja sabeu que tenim una entrada doble per anar al concert d'aquest dissabte al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols, i actua la Mònica Naranjo. El requisit indispensable és enviar un missatge de text amb el vostre nom, cognom i el correu electrònic a aquest telèfon.
1: 972 313 702.
0: Missatge de WhatsApp i a veure si teniu sort.

0: Els consells de la Lola.
1: Bé, avui això dels consells de la Lola és que la Lola avui no hi és del tot. No hi és del tot 100%. Ara la sentireu, eh? Un, dos, tres proves. Lola Sanz, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda. La Lola ha estat abduïda per l'esperit de...
1: Sant.
2: De la disfonia.
1: Mare meva santíssima. De debò que sí. Ara mateix algú t'escolta, diria, sí. Aquesta no és la Lola Sanz,
2: és no, el... aquesta és el Lolo. És el Lolo. El Lolo. Hola, què tal,
1: Manolo? El Lolo, Manolo.
2: Hola, Manolo.
1: Hola, Manolo.
2: Manolo, hola.
1: El del bombo.
2: Mare meva.
1: Però
2: això
1: per
2: del bombo.
1: Sí.
2: Ai, doncs mira, que a mi els aires condicionats, el canvi sí. de temperatura i tot això, em va fatal.
1: Home,
2: que... Llavors, dic, pues, ho vaig aprofitar i us explico. Doncs pues mira, diu els consells de la Lola. No sé què carai us podria aconsellar, perquè, perquè estic fent tot de coses
1: sí.
2: i no estic obtenint resultat.
1: No estic
2: quedant disfònic, o sigui, ja estic tossint
1: sí.
2: com una mala cosa.
1: Sí.
2: Anat al metge, no tinc pas cap infecció d'allò. Sí. Bàsicament, és de tant tossir, m'estic quedant disfònica. Que disfonia no és el mateix que afonia. L'afonia és l'absència total de veu. La disfonia és quan estàs amb ronquera, producte d'haver tossit, o d'aire, o de gola resseca, o cordes vocals resseques, saps?
1: Ah, carai! Carai, veig que estàs ben informada. Ui, estàs ben informada, Lola?
2: No, i tant, per favor. És que clar, una merda, perquè em dedico això, però total. Que aleshores és quan comença tothom a dir-te prens això,
1: sí,
2: prens allò altre.
1: Sí, sí, sí.
2: A banda de totes les drogues dures que m'estic fotent via mitja,
1: sí.
2: tinc un reguitzell de coses que a mi no m'han servit de res, però hi ha gent a qui li funcionen.
1: A veure.
2: Però bueno, jo us les explico, perquè de debò podria fer una foto de tot. Sí. Tinc damunt de la taula de la cuina totes les coses que m'estic fotent. Bueno, és que això és, sembla el, com es diu allò?
1: El què?
2: Bueno, el d'allò, aquell que passa droga, el càrter de Medellín, sembla, a casa meva.
1: El dealer, el dealer.
2: Bueno, el càrter de Medellín de tanta cosa que tinc aquí damunt de la taula.
1: Sí.
2: Per començar, bueno, a banda de les drogues dures, ja, després hi ha els remeis de l'àvia de tota la vida.
1: Sí.
2: Però hi ha una cosa que va molt bé, en teoria. A mi m'ha anat bé alguna vegada. Jo ho explico. Hi ha una planta que es diu Arísim, que és la planta dels cantants.
1: Arísim?
2: Hola. Arísim. És la planta que serveix, en teoria, per desinflamar les cordes vocals.
1: Quan has
2: arribat, aquesta que sentiu de fondo és la Lula, que és la meva gata, que està aquí apatxugant.
1: Perdó, com es diu la gata?
2: Lula.
1: Lula i la Lola. Ai, quina parella més maca.
2: És bona,
1: pobreta.
2: Bueno, que em desvio.
1: Sí.
2: Em desvio. L'Arísim. L'Arísim és la planta que serveix per desinflamar les cordes vocals.
1: Sí.
2: Llavors hi ha xarop d'Arísim, o tu pots prendre en format d'una infusió. Perquè clar, hi ha tantes coses. També he provat un xarop a base de dòrsera, avet i heura.
1: Però si això sembla begudes pels cavalls, home.
2: Totalment. Què més? Aloe vera en format de suc. És fastigós. He agafat una branca d'aloe vera, me l'he fumicuat i és fastigós. I és que el tema és que no m'ha servit de res. Després hi ha les famoses gàrgares amb gengibre, cúrcuma i mel i llimona.
1: Sí.
2: Tot això, jo ho dic perquè ho estic fent, però no m'està fent efecte. Però és igual.
1: Caca de la vaca, no?
2: Caca de la vaca. Llavors hi ha la droga dura de metge directe, la duríssima, però aquesta tampoc en parlaríem. Però ojo, que després doncs et fotré un suc de taronja perquè diu que va bé. Doncs no, cagada l'hem. Perquè es veu que la taronja irrita la gola. Millor 30 poma. I després dius, ai, doncs un cafetonet calentet. No, que la cafeïna també resseca. Jo ja estic fins als ovaris, sincerament.
1: Sí,
2: perquè sóc una dona amb potes enganxada a un rotllo de paper de vàter. No és conya. Vaig pel car... No és conya. Vaig amb la meva ampolla de litre i mig d'aigua, que també et diuen beu, però tampoc beguis massa, perquè si beus massa et desmineralitzes.
1: Sí.
2: M'he arribat a fotre 6 litres d'aigua, que avui al mitjà deia, però què has fet, bloca? Dic, home, tanta hidratació. Doncs vaig amb una ampolla de litre i mig d'aigua al carrer i a l'altra mà un rotllo d'aquells, però no de paper de vàter, no. He agafat aquests rotllos, els he robat un rotllo d'aquests de paper de vàter d'un lavabo públic, ¿vale? Aquell que és gros, saps què vull dir? Aquell que surt d'allò per aixugar-se les mans.
1: Sí,
2: no, és el del lavabo. Però aquell que és enorme. Clar, perquè és que si no vas d'allò... Bueno, i què més dir-te? Doncs sí, amb això. el que llavors el que... Ah, què més? Ah, sí, aigua de mar per netejar-se el nas.
1: El
2: també.
1: Nas, molt bé.
2: M'hi vaig fotent això també. I sobretot et diuen no parlis, no parles, doncs, que precisament doncs, és el que estic fent ara mateix, m'entens?
1: Lola, s'ha acabat. Campana...
2: Però una cosa, l'arísim, el xarop de cantants, a mi m'ha funcionat alguna vegada.
1: Molt bé.
2: Però s'ha d'agafar de molt aviat, això.
1: Doncs apa.
2: Ai, cuideu-vos, cuideu-vos, família, cuideu-vos.
1: No parlis, adéu.
2: Veus, és que no puc. Adéu.

0: Stevie Wonder i el seu Superstition a 6:15 de la tarda.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: No sé si ho heu sentit a la primera hora del programa, però hem entrevistat amb en Josep Roca. El celler de Can Roca celebra aquest mes d'agost precisament 40 anys i ens va de meravella. És el millor operador de la cuina gironina arreu del món. Per tant, avui demanem als nostres oients quin és el vostre plat típicament gironí preferit. Per exemple, comencem per la Laura de Pals. Per mi no hi ha debat. Un bon arròs de Pals amb gambes de Palamós és un plat que resumeix perfectament el territori. Miquel de Roses, al mar i muntanya de pollastre amb escamarlans, quan estan ben fets, és dels millors plats de la cuina catalana i gironina. La Teresa és de Girona. Jo em quedo amb la vedella amb bolets o el rostit de pollastre. No hi ha cap plat que el superi. Em semblen deliciosos els dos. L'Arnau és de l'Escala, l'escalivada manxoves de l'Escala. És senzilla, però amb un bon producte és espectacular, i un bon raig d'oli extra verge d'oliva. La Gemma, des de Sal, el meu plat preferit és el suquet de peix. Cada casa el fa diferent, però sempre és una aposta segura.

0: Down on Me des de Wembley, George Michael i Elton John. Ha arribat l'hora de berenar.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
0: Bé, és per esmorzar o per berenar, això, eh? De fet, Blaumunt els podrem escoltar després de la publi d'aquí 3 minuts mal comptats. Fins ara!
2: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert. La qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
4: Menòmena.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Fenòmena.
5: Maxil·la Estètic.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
11: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
15: Les tardes de Girona amb Joan.

0: 972 313 702.
1: 40 anys del celler de Can Roca. Avui volem descobrir quin és el plat que per vosaltres té gust de Girona i que és el preferit. Plat típicament gironí que us agrada més. La Marta de Palafrugell. Jo sóc molt de suquet de peix. És un plat que ens recorda els dinars d'estiu amb la família, tota la cassola al mig de la taula i tothom suant la salsa, sucant sucant i suant, depèn, la salsa en pa. Per mi és cuina gironina en estat pur. Jordi de Figueres, la meva debilitat són els brunyols de l'Empordà. Sobretot quan són acabats de fer, ben aromàtics i amb aquell punt de sucre, em podria menjar més dels que hauria. I també m'encanten els xuxos. Sílvia de Banyoles, i vaig amb una trucada que ens arriba des de Girona, diu, jo trio l'ànec amb peres. És un plat molt tradicional, d'aquells que potser no menges cada setmana, però quan el tens a taula et recorda la cuina de les àvies. M'encanta aquesta barreja de salat i dolç. Jordi de Girona, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Joan, molt bé, i tu com esteu per aquí?
1: Molt bé, estàs a punt per a l'eclipsi? Tens ulleres, ho tens tot a punt? On aniràs a veure'l?
2: Estem a punt, ara precisament passem per la farmàcia a comprar-ne dos més pels meus pares, sí, que ens les han demanat i ho teníem a mà, i així anirem tota la família equipada. I l'anirem a veure, doncs no ho tenim del tot clar, però segurament anirem una mica cap a la plana de l'Empordà. Potser cap allà a Pals, que hi ha un paisatge, bueno, que hi ha el mirador aquell que tens tot el paisatge pla, així,
1: que
2: no ens taparà res. Bueno, al Montgrí suposo que hi haurà molta gent,
1: clar,
2: i no tindrem temps d'anar-hi tan aviat.
1: Veurem. A veure, ens ha dit abans l'Isaac Vilà, el nostre home del temps, que no hi haurà gaires núvols, però hi ha una cosa que no sé si tu havies tingut en compte, que molts llocs es fondrà. Sí. L'eclipsi amb la posta de sol, o sigui, veurem com comença a tapar-se el sol, o sigui, la lluna comença a tapar el sol, però sí, pot ser que coincideixi amb la posta de sol, o sigui, que es fondrà una cosa amb l'altra.
2: Clar. Nosaltres creiem que si ho veiem al mirador de pal del casc antic, creiem que això ho veuríem. Ah. I ara des del Montgrí, evidentment,
1: seria l'hòstia.
2: Sí, perquè és un dels punts més elevats, evidentment. Després també havíem pensat al Puig d'Arques, però creiem que no es veu bé.
1: Uh-huh. Escolta, per curiositat...
2: Bueno, veurem.
1: Molt bé.
2: Sí, digues.
1: Parlem de gastronomia. Celebrem 40 anys del celler de Can Roca. Per cert, hi has anat alguna vegada a menjar-hi?
2: No hi he anat mai, ho tinc pendent. He anat a l'original, el dels seus pares.
1: Sí, i què tal?
2: És increïble. Bueno, clar, al final és l'escola dels germans. És un concepte superdiferent, però sí, he anat i molt i molt bé, la veritat. Ara, clar, queda molt pendent, doncs, anar en el celler de Can Roca, l'original.
1: I aprofitant els 40 anys del celler de Can Roca, busquem plats que tinguin gust a Girona, les comarques de Girona. Quin seria per tu el teu plat típicament gironí preferit, Jordi?
2: Per mi, ja et dic,

0: Té el motiu, és la vedella amb salsafins. No sé si...
1: Com? A veure, no. Vedella amb salsafins, no n'he sentit, no, explica-m'ho.
0: Sí, la vedella amb salsafins és molt típic, sobretot de la comarca de la Selva. La meva àvia era de Cassà de la Selva, i hòstia, bueno, i pagesa.
1: Sí.
0: I al final, tota la vida ens havia fet el seu plat típic, que era la vedella amb salsafins. Els salsafins són un tubercle que és molt, quan és cuinat, és molt semblant
1: al bolet.
0: A un bolet així, sí, un bolet força carnós, té l'aspecte de com una pastanagueta petita, és semblant a un nap.
1: Un nap.
0: I, hòstia, és...
1: Ha de ser boníssim.
0: Ara, clar, ara no t'entra, ara, amb aquesta temperatura.
1: No,
0: però sí
1: no,
0: que quan
1: no.
0: Comença a venir, quan comença a entrar allò l'hivern, me'n recordo que menjàvem això davant de la llar de foc i, és un dels records de menjar cassoles i cassoles de menjar bo d'aquí de la província.
1: Tu, sí, sí. I tema dolços, perquè cada poble té, jo què sé, les flaones de Torroella, els xuxos de Girona, les palamosines de Palamós, no ho sé, ajuda'm, què més hi ha? Hi ha moltes coses.
0: Sí, és molt clàssic, però jo el recuit de Fonteta, per mi...
1: Ah, home, i tant, també.
0: Amb una mica de mel bona, per mi, és el postre preferit. Això, quan em fotia la vedella amb salsafins amb la meva àvia quan era més petit, no demanava el recuit de Fonteta i mai ho vaig poder combinar tot, veus? Però ara sí que ho combinaria i tindria molt... Bueno, un plat de les comarques gironines increïble.
1: I per acabar, ratafia, eh?
0: I ratafia, sí.
1: Ben freda, sí. Mira, amb glaçons.
0: Exacte, i de fet la ratafia que fa el meu sogre, agafant 40 herbes d'aquí les Gavarres,
1: sí.
0: Ja us en portaré un dia a l'estudi perquè és acollonant. No, no hi busquis etiqueta, eh?
1: No, però... no. Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Jordi, una abraçada. Que vagi bé l'eclipsi demà, eh?
0: Igualment, Joan.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que el jutjat de Guàrdia de Figueres ha enviat a presó dos homes de 26 i 43 anys que circulaven per la Jonquera amb més de 86 quilos de droga sintètica. Els fets van passar el 4 d'agost quan els policies van interceptar el vehicle en el qual anaven els dos sospitosos. En l'escorcoll posterior, els agents van veure que hi havia 6 bosses amb una substància cristal·lina i que pesaven uns 30 quilos. També van trobar 3 quilos més d'una substància en pols i 30 bosses que sumaven 53 quilos en pastilles. En concret, la Guàrdia Civil va comptabilitzar 153.646 dosis repartides entre les diferents bosses. Les proves inicials de detecció de les substàncies van donar positiu en amfetamines i en metamfetamines. I una cinquantena de persones convocades per l'ANC s'han concentrat aquest dimarts durant prop d'una hora davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera en protesta per l'episodi de catalanofòbia i abús policial que va patir fa uns dies el diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, quan van a renovar el DNI de la seva filla menor acompanyat de la seva parella. Pedrós ha carregat contra el govern espanyol per necessitar 7 agents per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident. Des de l'ANC també han carregat contra un cas que no es pot deixar passar i han demanat responsabilitats tant el subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, com el president de la Generalitat, Salvador Illa. I la majoria d'òptiques s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi solar i fan mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest dimecres. A Girona, la responsable de màrqueting de l'òptica del Pont Maria Figueres assegura que aquests dos últims dies han estat una bogeria. Assegura que la gent ha entrat preguntant encara per les ulleres. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
0: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Marxo a la platja.
4: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Què tal? Són les 6 de la tarda, 4 minuts, a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Per cert, una recomanació, programeu el cotxe en les dues freqüències, perquè quan aneu voltant en cotxe, si en perdeu una, podreu trobar fàcilment l'altre. D'aquesta manera us tenim controlats, d'acord? Mira, ara mateix acaba d'arribar el nostre cap tècnic. No sé si ho sentís, que estava aconsellant als nostres estimats oients,
8: sí,
7: que programin el cotxe a les dues freqüències, perquè quan en perdin una, pam, l'altra.
8: Molt bé, 94.4 i 95.6.
7: A veure, una és més per la zona de la Costa Brava.
8: Exacte.
7: El 95.6 de Ràdio Capital, i l'altra per l'interior, i Tirimilles.
8: Exacte.
7: I Tirimilles fins a Llambilles. Llambilles arriba de collons, eh?
8: Exacte.
7: Molt bé, molt bé. Tot bé, tu?
8: Perfecte.
7: Molt bé. Estàs preparat per l'eclipsi?
8: Oh, i tant.
7: Ha vingut amb unes ulleres de sol, que escolta, que sembla la... bueno,
8: és... Va, ara en parlarem també.
7: Ah, sí?
8: Sí, no, també.
7: Però abans posem una mica de música, ha arribat en Martí Seguer, perquè d'aquí uns moments les novetats tecnològiques seran actualitat en aquest programa.

0: Va, en Martí, com cada dimarts repassem les noves tecnologies, i clar, avui és inevitable que trobem alguna notícia relacionada amb l'eclipsi de sol.
1: Doncs sí, ja ho sabeu tots, demà hi haurà un esdeveniment astronòmic excepcional. Sí. Bueno, ho heu sentit
0: a tot arreu.
1: A tot arreu. Sí. Al principi del programa també n'has parlat amb l'Isaac, bueno, n'has parlat amb tothom. No es tornarà a repetir fins al 2180. Per tant, clar, déu-n'hi-do, no?
0: Jo criaré malves.
1: Jo em sembla que també, eh? Perquè si no inventen alguna cosa allò... Bueno, creuarà per les comarques de Tarragona, i aquí a l'Empordà i Girona el fenomen es veurà de manera més parcial, el 98% concretament. Però a diferència d'altres eclipsis, ara es pot calcular des d'un punt concret si el sol ens quedarà tapat per una muntanya, per un edifici, i això és el que us vinc a explicar, si encara no ho heu mirat. I una de les eines més destacades és eclipsi.info, que és una plataforma gratuïta i creada aquí a Catalunya, i aquesta web combina dades astronòmiques amb cartografia digital, models del relleu, geolocalització i també informació meteorològica per indicar què es veurà des d'un lloc exactament. L'eina també disposa de realitat augmentada, i això permet apuntar el mòbil cap al paisatge i veure sobre la pantalla el recorregut que farà el sol durant l'eclipsi. Per tant, allò, podem fer una simulació abans de que passi, i d'aquesta manera es pot comprovar això abans de que passi, doncs si hi haurà algun obstacle que ens ho impedirà veure. La Generalitat també té habilitat un portal que es diu eclipsicatalunya.cat amb informació pràctica i també recomanacions de seguretat. No us les diré, les recomanacions de seguretat. Feu servir l'ús comú també, allò, sí, no, sí, mirar el sol directament, sí. Anar amb temps i no conduïm les ulleres de sol posades. Que és una recomanació real que ha llançat la DGT.
0: Molt bé. I sobretot no feu servir l'AP7. Es veu que es preveu un increment del trànsit a l'AP7 d'un 20%.
1: Un 20%.
0: I l'AP7 ja no està... O sigui, fotrà un pet com una gala algun dia. No passeu per l'AP7 demà, sisplau. Sisplau,
1: doncs,
0: no.
1: Doncs ja ho sabeu. I si us quedeu encallats, escolteu-nos a nosaltres, que també per allà se sent.
0: Molt bé. Va, parlem de ciberseguretat. Això és molt divertit. Els experts alerten de l'anomenada l'estafa de l'hamburguesa. Què collons és això?
1: Doncs mira, t'ho explico. I és que hi ha l'INCIBE, que és l'Institut Nacional de Ciberseguretat, ha alertat d'una nova modalitat d'estafa que ja ha afectat molts usuaris i que destaca perquè no cal descarregar res ni clicar cap enllaç per caure-hi. El cas conegut afecta un menor que va rebre un SMS d'un número estranger. El missatge li oferia regals d'una coneguda franquícia d'hamburgueses on havia d'anar a fer diverses que hi havia anat. Per triar el suposat premi, només havia de respondre al missatge amb la lletra A, B o C. El jove va contestar i amb aquestes simples respostes va activar l'engany. La família no se'n va donar compte fins que havien arribat les factures al telèfon, i en revisar-la van veure que el mòbil havia rebut 120 missatges en pocs minuts a números estrangers, fet que havia incrementat això notablement, aquest import. El que va passar és que la víctima va quedar subscrita a un servei de missatges prèmiums internacionals. I el perill d'aquesta estafa és que trenca una de les recomanacions habituals, que és no clicar en enllaços sospitosos. En aquest cas, n'hi havia prou amb només contestar. Davant d'aquesta situació, els experts recomanen, doncs, això, contactar amb les companyies de telèfons, donar de baixa també el servei...
0: I les companyies d'hamburgueses.
1: Sí, però bueno, en aquest cas es pot desactivar aquest servei d'SMS Premium, i també les trucades i els enviaments internacionals per tal de no tenir sorpreses.
0: Molt bé. Molt bé. Escolta, res, doncs païm l'hamburguesa i ens tornem a veure. Au, au.

0: 4 minuts, 6:45. Dos temes més de noves tecnologies. Bé, no sé, suposo que sabeu que França prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. És un projecte que ha creat molta controvèrsia, sí. Que aquí bé, és una còpia del que faran aquí a l'estat espanyol també.
1: Segurament, fa molta pinta. I és que França s'ha convertit en el primer estat membre de la Unió Europea que aprova aquesta prohibició d'accés a les xarxes socials pels menors de 15 anys. La nova llei entrarà en vigor de manera progressiva. A partir de l'1 de setembre, els menors de 15 anys ja no podran crear nous comptes a les plataformes afectades i els comptes que ja existeixen tindran un període transitori de fins al 1 de gener del 27, quan la prohibició s'aplicarà de forma general. La norma obligarà les plataformes a verificar l'edat dels usuaris abans de permetre'ls obrir o mantenir un compte. Ara bé, la llei francesa no fixa un sistema concret per aquesta comprovació, seran les empreses tecnològiques les que hauran d'implementar aquests mecanismes que garanteixin el compliment del requisit de l'edat. El gran repte és com verificar aquesta edat sense comprometre aquesta privacitat dels usuaris. Avui moltes xarxes socials ja indiquen una edat mínima per les seves condicions d'ús, però el control depèn exclusivament de la data que aquest propi usuari decideixi posar. La decisió francesa arriba en un moment en què una quinzena de països europeus també estudien aquestes mesures semblants, entre ells Espanya, i la Comissió Europea també treballa en aquesta proposta per harmonitzar les normes sobre la verificació d'edat i la protecció dels menors a internet. I aquesta regulació també deixa fora alguns serveis educatius o de coneixement, com són les enciclopèdies en línia o les plataformes de programari lliure. També amplia la prohibició de l'ús del mòbil als instituts francesos, tot i que els centres podran establir algunes excepcions, i França, per tant, es converteix això en un primer laboratori regulador europeu en un debat cada vegada més present, eh? Com protegir els infants i els adolescents de l'internet i d'aquests nous riscos que hi ha a les xarxes socials.
0: I acabem amb Apple, perquè la companyia estaria preparant una reestructuració de la seva gamma de rellotges intel·ligents. Doncs, què faran els rellotges?
1: Doncs mira, això afectarà principalment a Apple Watch. La companyia valora desenvolupar una pulsera d'activitat sense pantalla. Seria un dispositiu pensat per recollir dades de salut i d'activitat física, però sense l'experiència visual d'un rellotge intel·ligent tradicional. Aquest tipus de producte ja existeix en altres marques i ha trobat un espai entre els usuaris que es volen, per exemple, monitoritzar el son, l'exercici o les constants físiques sense portar aquella pantalla o aquelles notificacions que van sortint tota l'estona. També permetria portar el dispositiu d'una manera més discreta i fins i tot a altres llocs, com són el turmell o en altres posicions que no són ben bé com la d'un rellotge. I Apple també estaria valorant nous dissenys pels seus rellotges, amb pantalles diferents, de diferents formes. Recordem que ara mateix el seu rellotge és completament quadrat. I bé, estan allò...
0: No em fotis un triangle de...
1: Un rodó, no? Els rellotges sempre han sigut rodonets.
0: Sí, és veritat, sí.
1: Clar, doncs Apple no n'havia fet mai cap. També és una altra cosa que estan estudiant.
0: Molt bé.
1: I també algun altre dispositiu més econòmic per tal de allò absorbir els usuaris i allò... Un preu més assequible per absorbir usuaris
0: encara
1: que encara no hi són.
0: Molt bé, Martí, fins la setmana que ve.
1: Molt bé.
0: Adéu.

0: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
1: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
12: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
13: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
12: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
13: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
12: Informació i entrades a visitbegur.com.
13: Fira d'Indians a Begur.

0: Mònica Naranjo.
1: 972-313-702.
0: Aquest dissabte, al Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, tenim una entrada doble. Si voleu aconseguir-la, ràpidament envieu en aquest telèfon un missatge, és un WhatsApp, amb el vostre nom, el lloc on ens escolteu i un correu electrònic. Tan sols això, i teniu la possibilitat d'aconseguir l'entrada doble, o sigui, dues entrades. Demà sabrem qui se'n va a Sant Feliu de Guíxols a veure la Mònica Naranjo. Ara, de moment, vull anar cap a l'Estartit perquè hi ha en Joan que ens espera, que vol parlar de gastronomia gironina. Hola, Joan. Joan, s'ha tallat. Bé, doncs posarem una musiqueta aquí, a veure com ho arreglem.

0: Cosmic Girl, el tema de Jamiroquai, a 6:45. Ara sí que hem recuperat en Joan de l'Estartit. Hola, Joan, ara sí que m'escoltes, no?
1: T'escolto perfectament, bona tarda.
0: Perfecte, perfecte. Jo em pensava que l'eclipsi ja es començava a notar i afectava les comunicacions. Escolta, l'Estartit ha de ser un lloc perfecte per veure l'eclipsi. Tens algun plan per demà?
1: Sembla ser que sí. Hi ha molta gent que he escoltat que va al Montgrí. Hi ha altra gent que va a les Medes. Jo crec que optaré per la segona opció, anar a les Medes, just abans de l'eclipsi, fer un xap, esperar que es tapi una mica, posar les ulleres que m'ha portat Òptica Rueda, una gran òptica
0: de Girona. I a sobre fent propaganda aquí, ja té de llencis.
1: M'han aconseguit unes ulleres, perquè clar, vaig anar aquí a l'Estartit, de farmàcies, supermercats, òptiques, i tothom...
0: S'havia acabat tot.
1: La gent està perdent el cap. Haig de dir que jo al principi l'eclipsi
0: sí. M'era
1: igual, o sigui, no m'interessa sí. Gens, però he vist que tota la població de l'Estartit i de tot Catalunya i tot el món té tantes ganes i tanta intriga per aviam què passarà, doncs que al final ha tingut curiositat i tot.
0: Escolta, sí. Dius que aniràs a les Medes, i amb què aniràs? Amb el bus?
1: Bueno, tinc la gran sort, no?, de ser una mica...
0: Les Medes, i amb què aniràs? Amb el bus?

0: nosaltres.
1: Tu, escolta, avui parlem de menjar, per això has trucat. Ja saps que els de Can Roca a Girona... Hi has anat alguna vegada a Can Roca?
0: He anat a la Fortalesa, allà dalt sí. Parc Metges.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, la veritat. O sigui, res a dir, em trec el barret. Molt bon tracte, molt bon servei, menjar de molta qualitat. I realment és una experiència que entres cap a quarts de vuit del vespre per sopar i marxes a la una.
1: Ostres!
0: Vull dir que penso que val la pena i molt, molt recomanable.
1: Clar, per pair el dinar, si surts a la una, déu-n'hi-do, una mica difícil, eh? Ai, el dinar, el sopar.
0: El sopar, sí. Sí, sí, sí. Si ho fas amb maridatge és el que té, no? Que allargues una mica, surts allà una mica content i que tot t'està bé. Per tant, jo crec que és una bona estratègia perquè tornin els clients l'any següent.
1: Està bé. Escolta, aquesta tarda busquem el plat que tingui més bon sabor gironí, el que sigui més, més distintiu i que t'agradi més, típicament
0: mira,
1: gironí.
0: Mira, he trucat. Sí. He trucat perquè m'agradaria dir i exposar que si em fas triar un plat típic gironí, gironí de la ciutat de Girona...
1: No, de les comarques...
0: No, dit, de la província de Girona...
1: De les comarques de Girona, vull dir.
0: De la província de Girona, doncs...
1: No diguis... Escolta, no diguis província de Girona. Digues...
0: Comarques gironines.
1: Exacte, així m'agrada.
0: Va. Digues. Vale. M'aniria o les patates d'Olot, que la meva àvia em fa unes de boníssimes. Que m'encanta. I tu, com a bon olotiguer...
1: Que bones.
0: Recolzes aquí.
1: Oh.
0: I després també, així de pica a pica, quan vas a fer un bon sopar, unes anxoves de l'Escala... o gambes de Palamós, i estic molt a favor, sí. Ara que és estiu, ve de gust i tal, i no et sabria dir...
1: Bueno, déu-n'hi-do el que has dit. Escolta, tema...
0: És el més típic que pot haver-hi, poder...
1: Tema dolç, tema xuxos, per
0: és
1: exemple...
0: Això, mira, el xuxo és el típic que et pensaves que podia dir el xuxo, però és que no sí. M'agrada el xuxo.
1: Ah, no t'agrada. I, per exemple, el bisbalenc?
0: Vale. Què passa? Qui m'agrada més el rus de Can Massot abans que el bisbalenc de Can Sants. Però no volia dir-ho, saps?
1: No, és igual, ja ho has dit. Escolta, abans has dit el nom d'una farmàcia o no sé què m'has dit.
0: El Tica Rueda.
1: Sí, exacte. Bé, escolta, que vagi molt bé
0: les entrades a Portaferrada, eh?
1: Què?
0: Aviam si em toca les entrades, que estic pendent.
1: Molt bé, doncs.
0: Doble.
1: Escolta, ja saps què has de fer. Envies un WhatsApp i entres en el sorteig, d'acord?
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu!
0: Que vagi.

0: Paul Young i el Every Time You Go Away. Pràcticament arribem a la fi del programa. Demà tornem a partir de les 4. Vindrem amb ulleres de sol, tot i que no ens afectarà perquè pleguem a les 7 i, segons sembla, això començarà a partir de 7:45. De totes maneres, demà, com us podeu imaginar, inevitablement parlarem de l'eclipsi.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Mana, mana.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
6: Maxiloestètic.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
12: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
13: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
14: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
15: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
16: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
17: Més econòmic del que et penses.
16: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
17: del nostre web,
16: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
17: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
16: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: 25 anys.
2: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma Hotels de Blatxanero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
18: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que...

0: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
8: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
7: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
8: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
7: Escola de Fotografia ERAM.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10. Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
2: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
6: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
7: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
6: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
6: Informació i entrades a visitbegú.com.
7: Fira d'Indians a Begú.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

get up.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

Ràdio Capital, les tenim totes. Ràdio Capital,

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera la primera llista. Perduts

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.